Tu no pots tornar endarrere perquè la vida ja t'envé com un odol

no sé dir-te gaire més, però tu saps molt bé que jo encara estic en el camí.

platges de sorra blanca i camps de tarongers. Si algú m'assegurés que allà dalt no hi ha urgències,